0: del govern republicà i els mestres van jugar un paper fonamental per atraure de l'analfabetisme a milers i milers de persones. I això n'hi ha que reconèixer-lo perquè aquests temps negres de després, de gent que era simplement afiliada a un sindicat, que no tenien ningú delicte de sang, van ser injustament afusellats. Perquè això no s'olvida i no es torna a repetir precisament, és fonamental aquest tipus d'actes.
1: Bé, doncs, pues, Quique, alguna cosa més que afegir?
2: Sí, no, referent a la carta que el dia jo, perquè si en el llibre està mirant, perquè clar, jo de memòria no t'ho puc llegir, no? Però sí, n'hi ha una frase de tantes altres que n'hi ha, en la que diu: llevo 4 meses y 18 días, esperando de un día a otro que me llamen para la muerte. Si en los 2 meses primeros albergué alguna esperanza, hoy estoy completamente seguro que está muy cerca mi última hora.
1: Sí. Bueno, pues mos se ponen els pés de punta. Jo vos agraïs, Enrique Sanz Bañó, Sergi Rodríguez, el haver estat així, el haver parlat de Germán Sanz Esteve, que torna amb la seva família, represaliat pel franquisme. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
4: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: Tot preparat, tot a punt per a la 37a edició de la Setmana Cultural Popular del grup de danses Carrascal. I com fem tots els anys, tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi a representants d'aquesta entitat tan emblemàtica. Pues parlo de la seva presidenta, que és Sílvia Borrell. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon
5: Què
6: dia.
5: Què tal? Un plaer tenir-te així un any més. Acompanyada pel vicepresident, també a mi d'esta casa, que és Joel García. Bon
7: Hola,
5: dia, Joel.
7: Bon dia,
5: Què tal?
7: Paco.
5: Molt bé. Bueno, pues teniu així moltes coses, com sempre, preparades. I el que feu és un poquet això. Fem, Sílvia, un poquet general, que són 37 edicions ja, fem que estem supercontents, no?
6: Sí,
5: que
6: vamos,
5: suposa.
6: Molts anys ja inclús perdem a vegades el compte.
5: Sí,
6: sempre pensem, és la 37, és la...
5: Però... Tenim que fer ahí un recompte, sí, però sí. Bueno, xulíssim. Ja aneu ja quasi per les 4 dècades.
6: Sí.
5: I Joel, comentàvem al principi, fora de micros, que el que aprofiteu és un poc del final de la Fira Modernista per a començar...
7: Sí, realment el que fem és planificar una setmana d'activitats i com nosaltres vam començar abans del modernisme, però al sumar-se el modernisme hem quedat encaixonats entre la setmana modernista i la celebració del 9 d'octubre. Aleshores, el primer acte de la nostra setmana cultural, que comença el dia 27, està encara dins de la programació de la Fira Modernista.
5: Vale.
7: Concretament és el dia 27, en la Glorieta, en el templete de la Glorieta, que farem la 34. El 34è aplec de dolçaines i tabals Memorial Ismael Gisbert, on participaran dos grups de dolçaines i tabaletes d'Alcoi, la Cordeta i el grup
5: Rebuig.
7: El farem a les 11 hores i és un acte molt, molt emotiu per a nosaltres perquè porta el nom d'Ismael, que va ser un dels nostres presidents, que va ser el que va impulsar allà per l'any 1992 la mostra de l'aplec de dolçaines i tabals d'Alcoi. I ja no està amb nosaltres i vam decidir posar-li el nom a aquesta activitat per a recordar sempre l'alè que li va donar ell a la integració de la música de dolçaina i tabal dins del nostre grup. I com dic, és un acte que està a cavall. Està dins de la programació de la setmana modernista i comença també la nostra setmana cultural.
5: tema és Ismael, és el pare d'Ismael Gisbert, vicepresident primer de l'Associació de Sant Jordi, i a les 12 tenim la Glòria Modernista. O sigui,
6: enguany
5: que,
6: està replet.
5: Va justetet, eh?
7: Va justet, sí, va justet. Acabarem nosaltres i començarà.
5: Ixim de la Glorieta, i com l'arrencada és en la Font Redona, o sigui que ho tenim just al costat. Podem anar als dos puestos perfectament. Molt bé, això seria un poquet i xerranc. Sílvia, seguim un poquiu parlant. Ja aniríem al dimecres, la següent activitat.

0: no?
1: Sí, la segona activitat sempre és, volem donar-los una miqueta de, també de protagonisme als xiquets, perquè per a nosaltres és el més important que tenim en el grup, és el nostre futur. Uh-huh. I sempre fem una activitat a mitjan de la setmana, en este cas és dimecres, a les 5:30 de la vesprada, en la que fan pues, un, com uns ballets, allí en plan popular, es balla qui vol, inclús es posen els pares també a ballar, perquè un poc, és un dia per a compartir en pares i xiquets. Vale. Fan també un contacontes que va a càrrec de... d'una membre del grup, Laura, que crec que també la coneixes.
0: Sí, Laura ha vingut també, Laura Gómez, fantàstica.
1: I després, per això, passen una vespradeta tots junts i un compartir.
0: Molt bé. D'això estem parlant del dimecres 30.
1: El dimecres 30 a les 5:30.
0: I és en la seu vostra,
1: sí.
0: En la plaça Ramon y Cajal. Que ara també al fer la... bueno, ja fa un temps, fer la peatonal, doncs ahí també vos
1: sí, ahí en la placeta de la... ballen i després dalt en la nostra seu fan el contacontes.
0: Exacte, i molt bé, doncs ja passem a divendres, no? Divendres és la següent...
2: Sí, el divendres 2 d'octubre passem del protagonisme del futur, que són els xiquets, com bé deia Sílvia, passem a donar-li protagonisme a la nostra rondalla, que estem orgullosíssims de tindre una rondalla. Cada vegada és més complicat tindre músics de pols i pua, perquè és una rama musical que no compta amb massa suport i cada volta és més difícil trobar, sobretot bandúrries i llaúts. Tenim la gran sort de tindre una rondalla important de pols i pua, i ens donem protagonisme aquest dia 2 d'octubre perquè farem a la plaça Ramon y Cajal, que com tu m'hi has dit, mos l'han fet a peatonal i és un espai esplèndid per a ballar. El que farem serà un sarau. La nostra rondalla anirà interpretant les diferents peces populars i en la plaça Ramon y Cajal a les 8:15, i tot aquell que vulga ballar en nosaltres, balle bé, balle, no balle tan bé, però tinga il·lusió per ballar, pot apuntar-se i ensenyar-se algun ball i ballar en nosaltres.
0: Vale.
2: Com ballarem de carrer, que no anirem vestits de ballador, eixa barrera de la indumentària desapareix i és molt més fàcil que qualsevol que vulga puga sumar-se a ballar i gaudir de nosaltres, amb nosaltres, dels nostres balls.
1: Afegirem una coseta que sempre eixe dia col·labora amb nosaltres també la Cordeta, que és el grup dels Aines, que normalment toca amb nosaltres, i aquest dia també ens tocaran algunes peces.
0: Vale, estarà el que és la rondalla i el grup de dels Aines.
1: Sempre en la seva col·laboració.
0: Vale. Música ahí, però a tope. Molt bé. Pues Sílvia, precisament, el dissabte és 3.
1: El dissabte...
0: Passar de divendres 2 a dissabte 3.
1: Tenim el nostre aplec ja de danses, ja anem ahir ja engalanats i vestits, en la Glorieta, a les 7:30, de la vesprada i rebrem el grup de l'agrupació folclòrica de Montcada. Nosaltres vam estar al mes de maig allí. Ells van celebrar el seu 50 aniversari.
0: Molt bé.
1: O sigui que encara tenen una miqueta més de solera que nosaltres.
0: Sí.
1: I compartirem escenari amb ells.
0: Tornen la visita, vosaltres vau estar a València en maig i ara ells venen així al Coll el dia 3, que això és un poc l'acte central, que és la ple de danses, la 37 edició. I de nou, Joel, no? Diumenge tornem a veure a xiquets.
2: Així és, el diumenge tornem a omplir de danses la Glorieta, en aquest cas en l'aplec de l'escola de dansa del grup Carrascal. Ahir participaran les diferents seccions de la nostra escola, que cada vegada és més nombrosa, participa la secció de menuts, infantil, juvenil i adults. Eixe acte, en certa manera, el protagonisme el té eixa escola, no? que hi ha des dels més menuts fins a la gent més major, que és un plaer veure com ballen, perquè ballen per passar-se-ho bé. Vull dir, molts d'ells no tenen ni més il·lusió que anar el dimarts a ballar i a compartir. I simplement per el plaer d'aprendre el ball, sense buscar molt més. No? I això, la veritat és que és algo admirable.
0: Molt bé, perfecte. I això és dos dies, dissabte i diumenge, a la Glorieta.
2: Sí, l'aplec a les 7:30, l'aplec que comprendran els amics de Montcada, i la de l'escola de dansa a les
0: 6:30.
2: Una horeta abans, perquè al ser diumenge l'hem adelantat un poc.
0: Que és l'escenari que vos hauran posat igual, no? La mateixa zona del modernisme.
2: Sí, l'Ajuntament mos posa sempre, que sempre col·labora i mos posa la regidoria de cultura, mos subvenciona i mos posa, entre altres coses, la megafonia i l'escenari i les llums, amb la qual cosa
0: la intendència necessària, la infraestructura necessària. Però clar, vosaltres no acabeu allí, perquè el 9 d'octubre, Sílvia... Què feu el 9 d'octubre? I a més una persona que també és coneguda per esta casa. Compte'm. Tenim ahir aquesta excursió, no?
1: Sí.
0: A veure,
1: bueno, és després del 9 d'octubre, perquè per no fer coincidir en la data del 9 d'octubre, sempre ho aplacem a la següent setmana, que és el 18.
0: Vale.
1: Que sí, tenim ahir una excursioneta que sempre Enrique Moltó sí. Ens prepara amb molta...
0: El nostre climatòleg de la Universitat d'Alacant.
1: I enguany és la Canal d'Ibi, que és la Rambla de la Gavarnera.
0: Vale. Que està molt d'actualitat en els últims temps, per altres temes, però bueno, un paratge xulíssim. Sí. Molt bé, perfecte. I això serà el dia 18.
1: El dia 18. A les 9 del matí.
0: Perfecte.
2: És una excursió que ens permetís vincular pues, la tradició de la dansa, no?, en la tradició de les bones rutes, del paisatge, que realment en aquest poble és molt amant d'aixes tradicions de les sendes velles, no?, que porten pels paisatges més interessants de la contorna. Pues, en aquest que descobrirem la Rambla de la Gavarnera, que és una meravella ecològica, que la tenim super a prop i que és una gran desconeguda.
0: Totalment.
2: I Enrique Moltos ens va oferir la possibilitat de descobrir la riquesa paisatgística d'aquest entorn i li van dir evidentment que sí.
0: Ah, val. Vale, perfecte. Pues ahí, d'aquesta forma, ahí sí que concluiríem aquesta...
2: Sí que és de veres que volia comentar-te que aquesta activitat és una activitat que fem només per a socis.
0: Val? Ah, vale.
2: Te l'hem comentat, però sobretot perquè s'han de desplaçar en cotxe.
0: Vale,
2: si algú tinguera molt d'interès en vindre, que també es posa en contacte amb nosaltres, intentaríem arreglar-ho.
0: No, que no vinga, no, vosaltres ja arreglaríeu alguna cosa. Molt bé, doncs ens queden dos minutets. A veure, Joel, i acabem amb la presidenta, el fet això, no?, de convidar a la gent a participar en tot el que hem explicat, que teniu muntat en tanta estima.
2: Pues sí, sobretot volem confiar una volta més en que el poble d'Alcoi estima la cultura popular i que sempre que fem una crida a compartir amb el poble d'Alcoi la cultura popular, sempre ve gent a veure-nos i a compartir amb nosaltres la riquesa de les nostres tradicions. Portem ja 37 anys fent-ho, des de l'any 1989, quan vam començar la primera setmana de cultura popular, i sempre hem estat molt agraïts a l'assistència de públic que hem tingut a les nostres activitats i esperem que este any ocorrisca el que ha passat sempre.
0: Segur.
2: Que puguem gaudir tots junts de les danses.
0: Molt bé. Sílvia, te ho ha deixat difícil, però
1: sí,
0: bueno.
1: Sí, no, és que ell ho conta tot molt bé. No,
0: és molt bo, molt bo. Dime una
1: presa. Sou tots benvinguts allà a la Glorieta, un lloc on estem tots molt a gust. Sempre ens agrada ballar allí.
0: Molt bé. Primer al Ramon i Cajal i després a la Glorieta. Sí. Això és dos, que hem estat tot molt propet, com hem dit. Molt bé, Porres, moltíssimes gràcies als dos per estar així una vegada més en Ràdio Alcoi.
1: A tu.
2: Va, gràcies a vosaltres.
3: En Ateval trabajamos cada día para que la industria textil valenciana avance, compita y abra nuevas oportunidades de negocio. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estaremos en Textil Hogar, acompañando a nuestras empresas y mostrando todo el potencial de un sector que innova, crea y mira al futuro. Ven a visitarnos en Feria Valencia, Foro Centro, Distribuidor Nivel 2, Stand D2. Ateval, juntos llevamos nuestro textil más lejos.
4: Y en Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero, certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.

0: forma de canalitzar que això, pues, tinguem totes les ferramentes, no? I que apostem tant l'Ajuntament com totes les entitats, com bé deia Antonio, en crear això, perquè al final esta productora, este inici de talent, pues, que han de pelear perquè això siga així, i este igual és el primer projecte de molts. Entonces, ahí estarem.
1: És el inici d'una gran història. M'he deixat a Vega per al final, a veure, la creativa, la creadora, la instigadora de tot este projecte. Un último mensaje, nos queda un minutito.
2: Pues yo, la verdad es que ilusionadísima de hacer este proyecto y además desde hacerlo, como decía Manu, desde mi hogar, con este grupo, con tanto talento, el poder haber contado con la ESDA y el poder contar con todo lo que estoy contando aquí. Y es que no puedo estar más contenta, de verdad, de poder estar cumpliendo este sueño, la verdad.
1: Perfecto. Un sueño que
2: eso es, eso es que es un sueño, para mí.
1: Muy bien.
2: Es, sí.
1: Y siempre podemos ver en la exposición que se puede ver en el MAF, podemos ver a Jordi el Chicote, pero solo
3: el
1: la germen. Imagen.
3: Ahí está el germen.
1: La semilla.
3: El cigoto.
1: De todo lo que supone. Muchísimas gracias a los seis por estar aquí. Gracias, muchas
2: gracias.
4: Desde la butaca de Radio Alcoy, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
1: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
5: Hola, Paco, bon dia.
1: Molt bé. Hem a veure, compta-nos coses, avui no tenim massa temps, tenim que anar
5: bueno,
1: un poquet pues, ràpid.
5: Tenim tres, que són quatre, bé, ara ho explicarem això, pel·lícules, i bé, i tenim una de les pel·lícules de l'any, que el nostre jefe ha dit que és impecable, i per lo tant nosaltres, com a bons subordinats, acatxarem el cap. No l'han vist encara, ja us la comentarem.
1: L'estrenem avui mateix, no?
5: Avui mateix, i anem a parlar ara immediatament d'ella.
1: De, pues, no? Pues a veure què va dir Boyero de La Bola Negra.
6: Pero de puerta para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora.
1: Anem a veure, eixa bola negra.
5: Bueno, la bola negra pareix ser que es converteix en el fenomen nacional i també fora d'Espanya com a millor pel·lícula. Va anar a Cannes en companyia, per cert, de la pel·lícula de Bardem, que tot el món ha parlat, i nosaltres també, meravelles d'ella. I, sin embargo, la pel·lícula de Javis, no? Calvo i Ambrosi, ha acabat per menjar-se a la de Bardem en quant a premis. En Cannes va guanyar el premi de la millor direcció i ara és la qui ha sigut designada per Espanya per a representar-nos en els Oscars.
1: Sí.
5: Bueno, La Bola Negra és una pel·lícula que està ambientada en tres etapes diferents, concretament en 1932, 1937 i en 2017, i està centrada en tres vides que òbviament tenen que estar interconnectades, i ens parlaran de molt dolor, de molta passió, de molt sofriment, i està basada en una obra de García Lorca que crec que va ser inconclusa, no es va acabar. Uh-huh. Com a espectacle, com a pel·lícula, és molt gran, això és el que diuen, i està interpretada per Guitarrica de la Fuente, que és un... però la gràcia que té aquest nom és que està escrit tot de seguit.
1: Guitarrica de la Fuente.
5: Guitarrica de la Fuente. Man. I Miguel Bernardó, que formaran una parella, concretament uno interpreta a un soldat, a un milicià republicà, que té que vigilar a un burguer ric, i entre ells sorgeix pues, una història d'amor. Coneixent la trajectòria de Javier Calvo i de Javier Ambrosi, sabem, imaginem, i sabent en el temps en què està centrada, imaginem de què va la pel·lícula. A més, el títol de La Bola Negra fa referència a que des de temps immemorial, tu que eres especialista en història, no, saps que quan es votava algo i apareixia una bola negra dins de boles blanques, significava per al qui estava juzgant-se una condena, no? En este cas,
1: mal rotllo.
5: Era una exclusió d'aquelles societats que havien per aquella època.